0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
2: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM a Ràdio

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

La teva vida plena de música amb Ràdio Obrera. La música és Ràdio Obrera 107.9 FM. Kinda wanna dance to this.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Qui ha dit que les nits són per dormir? Ràdio Abrera, tota la nit, amb tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser...
1: Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

Jazz Club de Nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de Nit.

0: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
1: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
0: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: jo l'únic que vull és que t'apiris, que t'apiris, que t'apiris. Pira't, pira't, pira't, puto, pira't, pira't.
1: Les nits s'omplen de música. Ràdio Obrera. Ràdio Obrera.

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
1: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
0: Descarrega't la nostra aplicació.
2: Disponible per Android i iOS.
0: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: I'm sexy and I know it.
1: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
2: Però on ho veus, tot això?
1: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
2: No.
1: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
2: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
3: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
0: RadioBrea.cat. Connecta't a nosaltres. I descarrega't també la nostra app. Radio Brera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Els èxits i tu en un sol punt. 107.9.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Cabrera, 107.9, Els Èxits.
1: Me calento pel mòbil, ara el deixo que soni. Amb el cos a terra com un robatori.
2: Ràdio Abrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat en aquests moments situació prou tranquil·la amb una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta que talla un carril sentit Girona. També tallada encara l'L702 Artesa de Lleida per esfondraments. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58 i finalment a l'AP7 a Vilafranca del Penedès. I en clau política, la mesa del Congrés ha rebutjat les esmenes de Junts i el PP que demanaven a Pedro Sánchez d'avançar les eleccions. PSOE i Sumar argumenten que només el president del govern espanyol pot decidir dissoldre les Corts. Junts critica el veto i assegura que la seva proposta només tenia valor polític. Jordi Turull és el secretari general de Junts.
5: Nosaltres defensem que la legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. I per això el que hem fet és un acte de coherència. Què han fet els partits del govern? Doncs un acte de coherència amb el que estan fent fins ara, que és anar d'esquenes al Parlament, en aquest cas a les Corts, la qual cosa dona quin nivell de conviccions democràtiques tenen.
4: Esquerra, per la seva banda, rebutja demanar eleccions anticipades, tot i considerar que el govern és feble. I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha de declarar avui davant del jutge de l'Audiència Nacional en el marc d'una investigació relacionada amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i una altra peça sobre unes joies localitzades durant un registre. El jutge investiga presumptes delictes econòmics i ha rebutjat ajornar la declaració. La defensa nega les acusacions, mentre que la causa també analitza possibles vincles amb empreses del seu entorn i l'origen d'alguns béns i moviments econòmics investigats. I els agents rurals estan provant un sistema d'intel·ligència artificial per identificar i controlar la població d'ossos al Pirineu. La tecnologia analitzarà les imatges de les càmeres de fototrampeig per reconèixer cada exemplar pel seu aspecte físic. L'objectiu és agilitzar el seguiment dels animals i abaratir-ne els costos amb les primeres proves previstes de cara al 2027. I la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors de les biblioteques ha acabat sense acord. Els sindicats demanaran la mediació del Departament de Treball perquè consideren insuficients les propostes del consistori. I un excursionista de nacionalitat francesa mort aquest dimarts en caure per un canal a la zona del llac de la Restanca. Els serveis d'emergències del govern aranès van rebre l'avís cap a 6:45 a través del telèfon 112. Una dotació de dos bombers dels bombers d'Aran s'hi van desplaçar en helicòpter i en arribar hi va localitzar el cos sense vida. I pel que fa al temps, avui farà sol a la major part de Catalunya amb alguns ruixats i tempestes de cara a la tarda al Pirineu i puntualment també al Prepirineu. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
2: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
3: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
2: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí, conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. I un home mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís ahir a les 9 de la nit per un foc en una parcel·la situada al camí de Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit l'incendi i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, situació prou tranquil·la, amb una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta que talla un carril sentit Girona i també està tallada encara l'L702 Artesa de Lleida per esfondraments. A banda, retencions a la C58 a les Rondes de Barcelona, a la 2 a Sant Joan d'Espí, a la C32 a Castelldefels, a la B24 a Pallejà i finalment a la P7 a Vilafranca del Penedès. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli la gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevació elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. I José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i pel presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en plana internacional, els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà i Donald Trump. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar també un conveni propi. De fet, la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors de les biblioteques ha acabat sense acord. Els sindicats demanaran la mediació del Departament de Treball perquè consideren insuficients les propostes del consistori.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera ha participat una edició més en l'acte d'homenatge i ofrena floral a les persones del Baix Llobregat deportades als camps de concentració nazis. La regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, ha assistit recentment a l'acte d'homenatge als 102 deportats del Baix Llobregat als camps de concentració nazis enguany en el 81è aniversari dels fets. Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, es vella per la preservació i divulgació en la memòria històrica i democràtica del municipi. La història dels deportats als camps de concentració i extermini nazi és un dels episodis més foscos de la nostra història recent i mereix ser recordada i divulgada a la ciutadania, especialment a les noves generacions, per evitar que mai més i en lloc del món es repeteixin aquests crims contra la humanitat, tal com ha explicat la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
4: És un acte de memòria, reconeixement i compromís amb els valors democràtics que ens recorda la necessitat de mantenir viu el record d'aquelles persones que van patir la barbària del nazisme. A Abrera contem amb un cas documentat, el de l'Àngel Bisaurús, veí del nostre municipi que va ser deportat al camp de concentració de Mauthausen. Avui recordem el seu nom i la seva història perquè representen una memòria viva. Recordem que els supervivents i les víctimes ens interpel·len des del passat perquè defensem els drets humans en el present. Per tant, la memòria no és només passat, és també present i futur. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica continuarem treballant per preservar, investigar i difondre la memòria històrica i democràtica del nostre municipi, així com de la resta de la comarca. A més, la tasca educativa i de sensibilització amb els i les joves és molt important. Ells i elles són els que haurien han de preservar els valors de la democràcia, els drets humans i les llibertats col·lectives. Per això és imprescindible que coneguin el que va passar, que en comprenguin les conseqüències i que esdevinguin transmissors. Només des del coneixement i la memòria i el compromís podrem garantir que horrors com els que van viure als camps de concentració nazis no es tornin a repetir. Amb la mirada posada en el futur, reafirmem avui el nostre compromís amb el principi de mai més.
3: En el ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera del 27 de maig de 2021 es va aprovar la proposta de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica de sol·licitar al Memorial Democràtic de la Generalitat la col·locació de l'Stolpertein, la llamborda d'homenatge per Àngel Visa Orús, abrerenc, que va ser deportat al camp nazi de Mauthausen el 3 d'abril del 1941 i va ser alliberat el 6 de maig del 1945, al lloc on va viure el número 6 del carrer Major d'Abrera. Per més informació podeu escoltar el podcast del programa de Ràdio Abrera a Abrera sí que hi ha res del mes de maig a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat, on podreu sentir la conversa amb Juan Manuel Calvo Gascón, president de l'Associació Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes de nazisme a Espanya.
0: Abrera Informació, Medi Ambient.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, el dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals en els barris d'Abrera. Per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva segons una planificació establerta per barris amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació va començar al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny i tot seguit els equips es van traslladar a les carpes del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada és previst dur-les a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, els treballs estan previstos pels dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran els dies 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes que creixen residualment a les voreres i calçades, i amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Perquè no pots viure sense música. Ràdio Abrera.
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
3: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
4: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
5: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Young Money.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora del matí, conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. No es descarta que hi pugui haver diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 de la nit per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit l'incendi i durant la inspecció a la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I una deflagració de gas aquesta matinada en un pis de l'avinguda Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat ha mobilitzat també quatre dotacions dels bombers. L'explosió ha fet cedir un envà, però no ha provocat danys greus a l'estructura de l'edifici. El SEM sí que ha hagut d'atendre a quatre persones amb danys. I pel que fa a la mobilitat, una variant, la C25 a Sant Julià de Vilatorta, continua tallant un carril en sentit Girona. També un accident a l'A2 a Vilassana, direcció Lleida, també deixa un altre carril tallat i, finalment, tallada encara l'L702 Artesa de Lleida per esfondraments. I l'impuls a la candidatura Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli la gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. Hi ha, però, també veus contràries com les de les entitats ecològiques que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Marc Segura, que és coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, ha explicat que és lògic voler consumir l'energia el més a prop possible d'on es genera, com passa al sud de Catalunya. Ho ha dit avui al Notícies en Xarxa.
3: Bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar. Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi a lluny.
2: Per la seva banda, l'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà també una transformació econòmica i industrial sense precedents. I José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Per Sant Pere, festa a Abrera del dijous 25 al dilluns 29 de juny. Torna la festa major d'Abrera amb més força que mai. Des de l'Ajuntament d'Abrera ja s'han presentat els cartells de la festa major d'enguany i felicitant les guanyadores del certamen. Noa García López ha estat la guanyadora del cartell de la festa major i Júlia Vizcaíno Santiago del cartell de la festa major jove. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, han fet entrega dels xecs de 300 euros i 100 euros respectivament a les dues guanyadores en un acte celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera aquest dimarts 16 de juny a la tarda. Enguany s'ha preparat una festa per a tothom amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir amb família, amb amistats i amb tot el veïnat, amb música, cultura, tradició, espectacle, espectacles, esport i molta diversió. Els carrers i places d'Abrera s'ompliran d'activitats i moltes novetats amb el concert de Miqui Núñez, la festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el tercer talent show jove i la fira artística jove amb activitats infantils i familiars, propostes per a la gent gran i les tradicions que donen vida a la festa major d'Abrera, els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porro electrònic o el patrimoni cultural d'Abrera. I aconsegueix el teu domàs de festa major per decorar els balcons en la festa més esperada de l'any. Podràs recollir-ho aquest diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova fins a exhaurir existències. I per festa major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny de 6 a 8 de la tarda retransmetrem en directe un programa especial de festa major davant dels estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de les entitats Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per per venir a veure'ns, tothom podrà emportar-se un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Ja podeu consultar el programa de la Festa Major d'Abrera al web municipal abrera.cat i properament també el rebreu a les cases i el trobareu a les dependències municipals.
0: Abrera Informació. Turisme.
4: Abrera participa en la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat, amb les parades imprescindibles. La regidora de promoció de la vila de l'Ajuntament d'Abrera, Maite Novell, ha assistit a la presentació de la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, una proposta impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat, que convida a descobrir el nostre municipi i la resta de la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible, a través del transport públic. L'acte va tenir lloc a l'espai de la Via Mètrica de Ferrocarrils a Martorell el divendres 12 de juny passat. Sota el lema 10 parades, 10 experiències, la campanya proposa recórrer la comarca estació a estació per descobrir un territori sorprenent i accessible a través dels 10 municipis protagonistes: Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Sant Esteve Sarrovires, Abrera i Olesa de Montserrat. La iniciativa convida a conèixer el patrimoni cultural, la natura, la gastronomia, les fires i festes i els espais singulars de la comarca a través d'aquests 10 municipis de la línia Llobregat-Anoia. La iniciativa posa en valor els principals atractius turístics del territori i convida a recórrer el Baix Llobregat parada a parada per viure diverses experiències apropant a la ciutadania i a les persones visitants un territori viu amb una oferta pensada per gaudir durant tot l'any. A Abrera, la campanya convida la ciutadania a fer parada per descobrir diferents elements patrimonials i naturals. Les parades imprescindibles d'Abrera són els 7 balcons de Montserrat, el Pou de Glaç de Margarit al Torrent Gran, els safareigs públics, l'església de Sant Pere, el jaciment de les trinxeres de la Guerra Civil del Bosc de Sant Miquel i l'eix del riu Llobregat. També inclou informació dels restaurants d'Abrera i d'esdeveniments festius, com la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera i l'Abrera Street Food. El projecte Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta és fruit de la col·laboració entre el Consorci de Turisme i Ferrocarrils de la Generalitat, una aliança que neix amb la voluntat de potenciar i promoure conjuntament els valors que comparteixen amb dues entitats: la sostenibilitat, la proximitat, el respecte pel medi ambient, la promoció del patrimoni cultural i natural i la generació d'experiències turístiques de qualitat. Podeu consultar totes les parades imprescindibles a través del web turismebaixllobregat.com.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
5: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu. No.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pausa.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
1: Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora i s'estan fent entrades en diversos municipis, també fora de Tarragona, com pot ser Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. Des del Sindicat de Metges Catalunya apel·len directament al president de la Generalitat per donar sortida a un conflicte del que diuen s'ha desentès la Conselleria de Salut. Xavier Gionart, secretari general de Metges de Catalunya, n'ha parlat avui a la xarxa.
3: Sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. La diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència, i per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president, i per tant a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte.
2: És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i també reclamar un conveni propi. I l'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament de Cubelles amb 2.000 euros per diversos vessaments de microgranulat de cautxú procedent del camp de futbol municipal a la platja de la Mota de Sant Pere entre el 2023 i 2024. L'AGA considera que els abocaments que es produïen durant episodis de pluja intensa suposen un risc per al medi marí i reclama mesures per evitar-ne la continuïtat. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta continua tallant un carril sentit Girona, a banda també diversos accidents, per una banda a l'A2 a Vilassana, direcció Lleida, també un altre a l'A27 a Villalonga del Camp i un tercer a la B23 a Molins de Rei.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre. Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol Hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:15, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el Pavelló Municipal d'Esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons a Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Toni, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de les 7 de la tarda fins a 2 quarts de 9 del vespre, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la Coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 2:15 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exaurir existències.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a les 10 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica Abrera amb temps de guerra 1936-1939 amb sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera.
4: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de Festa Major i decorem els balcons del nostre municipi en la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra Festa Major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de Festa Major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra Festa Major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicle@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
5: A més, sempre podeu portar la

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en clau política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control al Congrés.
3: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
2: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i el PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i s'estan fent entrades en diversos municipis de Tarragona, com és Salou, però també de fora, com és Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos, un foc que afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Amb l'objectiu de millorar la gestió i el control del subministrament d'aigua al municipi, des del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera es procedirà aquesta setmana, del dilluns 15 al divendres 19 de juny, al muntatge de comptadors de telelectura en els habitatges del barri de Can Amat. Per aquest motiu, es podran produir talls puntuals en el subministrament d'aigua entre les 9 del matí i la 1 del migdia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquestes actuacions puguin ocasionar. La iniciativa forma part d'un pla integral de modernització de la infraestructura hidràulica orientat a garantir un servei més segur, eficient i sostenible per a la ciutadania.
0: Abrera Informació. Gent gran.
4: La gent gran d'Abrera ha estat protagonista aquest cap de setmana. Dissabte 13 de juny hem gaudit de l'espectacle musical del grup de teatre del Casal de la Gent Gran a la Sala Municipal, mentre que diumenge, dia 14, el Pavelló Municipal d'Esports ha acollit el tradicional sopar d'estiu de la gent gran organitzat per l'Associació de la Gent Gran d'Abrera, amb el suport de l'Ajuntament. I aquest dijous 18 de juny, de 6:45 a 8:45, tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals.
0: Abrera Informació. Patrimoni Cultural i Memòria Històrica.
4: La Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera i la Regidoria de Patrimoni Cultural han celebrat la cloenda de la 12a edició del concurs per devorar llibres que fomenta l'hàbit lector entre els infants del municipi. Enguany, 43 nens i nenes han completat les 6 lectures del certamen, sumant un total de 260 llibres llegits, una xifra que demostra el seu esforç, compromís i amor per la lectura. La cloenda va tenir lloc a la Casa de Cultura d'Abrera el passat 10 de juny, amb un berenar compartit i l'espectacle de màgia Maja, Maja Xixarachera, que va fer gaudir petits i grans i finalment es va celebrar el lliurament de premis i reconeixements als participants, posant el punt i final a una nova edició d'aquest concurs que promou la lectura d'una manera divertida i engrescadora.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Aquest diumenge 14 de juny, els carrers, places i racons del municipi s'han convertit en un gran taller d'art a l'aire lliure amb la celebració del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera. Un total de 24 artistes d'arreu del territori han capturat amb el seu talent diferents perspectives i essències d'Abrera en una jornada marcada per la creativitat, la inspiració i la participació. El jurament de premis ha tingut lloc a la Casa de Cultura i ha anat a càrrec de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, qui ha fet una valoració molt positiva del certamen.
5: Ya son 48 años. Abrera se ha vuelto a vestir de color. 24 pintores y pintoras de diferentes municipios han venido a dibujar en un lienzo su personal visión de Abrera, de sus calles y de su patrimonio. Felicidades a los ganadores. Y muchísimas gracias al resto por participar. Os esperamos el año que viene en la 49ª edición del concurso de pintura rápida de Abrera.
4: El primer premi, dotat de 800 euros, ha estat per Abelardo Florido. El segon premi, de 600 euros, per Josep Millàs. I el tercer premi, dotat de 400 euros, ha estat per Josep Plaja. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten els guanyadors i totes les persones participants per la qualitat de les obres presentades i per contribuir a fer créixer una de les activitats culturals amb més tradició del municipi. Les obres participants restaran exposades en la mostra del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera en el marc de la programació de la Festa Major del dijous 25 al dilluns 29 de juny en horari de 6:45 to 9:15 a la Casa de Cultura d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera.
4: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de Festa Major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra Festa Major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de Festa Major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra Festa Major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
5: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca'l en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
4: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. Radioabrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defensat davant del jutge José Luis Calama que no va exercir cap influència pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'exdirigent socialista, recordem, està declarant avui a l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals per aquest rescat i per contraband i delicte fiscal per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. I els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE precisament ha planat també sobre la sessió de govern de control, volíem dir, al govern que s'ha fet avui al Parlament. Allà hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, del president Salvador Illa, ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president que el govern ha tingut mai a Espanya.
3: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando, y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
4: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu l'OEMA, del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute, espero que el govern més del seu partit ajudi a això.
2: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport d'Esquerra i els Comuns. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. De fet, en aquests moments es manifesten pels carrers de Barcelona. Connectem amb la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
5: Bon dia. Una sonora i llarga pitada és el so de la concentració d'avui dels metges i metgesses per assegurar-se que els responsables que estan treballant ara mateix dins l'edifici de la Subdirecció Regional de Salut de Barcelona els senten. El problema, asseguren, és que des que va esclatar el conflicte no els escolten. Un centenar aproximadament de facultatius i facultatives participen en la manifestació, ara mateix al carrer Aragó, amb Girona. Alcen la veu per una salut pública i de qualitat. La capçalera de la mobilització, la pancarta, diu: és explotació, stop, guàrdies de 24 hores, conveni mèdic i facultatiu ja.
2: I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1-6 entre el diumenge i, com a mínim, el proper dimarts.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera ha participat una edició més en l'acte d'homenatge i ofrena floral a les persones del Baix Llobregat deportades als camps de concentració nazis. La regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, ha assistit recentment a l'acte d'homenatge als 102 deportats del Baix Llobregat als camps de concentració nazis enguany en el 81è aniversari dels fets. Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, es vella per la preservació i divulgació en la memòria històrica i democràtica del municipi. La història dels deportats als camps de concentració i extermini nazi és un dels episodis més foscos de la nostra història recent i mereix ser recordada i divulgada a la ciutadania, especialment a les noves generacions, per evitar que mai més i en lloc del món es repeteixin aquests crims contra la humanitat, tal com ha explicat la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
7: És un acte de memòria, reconeixement i compromís amb els valors democràtics que ens recorda la necessitat de mantenir viu el record d'aquelles persones que van patir la barbària del nazisme. Abrera comptem amb un cas documentat, el de l'Àngel Bisaurús, veí del nostre municipi que va ser deportat al camp de concentració de Mauthausen. Avui recordem el seu nom i la seva història perquè representen una memòria viva. Recordem que els supervivents i les víctimes ens interpel·len des del passat perquè defensem els drets humans en el present. Per tant, la memòria no és només passat, és també present i futur. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica continuarem treballant per preservar, investigar i difondre la memòria històrica i democràtica del nostre municipi, així com de la resta de la comarca. A més, la tasca educativa i de sensibilització sensibilització amb ells i les joves és molt important. Ells i elles són els qui haurien de preservar els valors de la democràcia, els drets humans i les llibertats col·lectives. Per això és imprescindible que coneguin el que va passar, que en comprenguin les conseqüències i que esdevinguin transmissors. Només des del coneixement i la memòria i el compromís podrem garantir que horrors com els que van viure als camps de concentració nazis no es tornin a repetir. Amb la mirada posada en el futur, reafirmem avui el nostre compromís amb el principi de mai més.
6: En el ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera del 27 de maig de 2021 es va aprovar la proposta de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica de sol·licitar al Memorial Democràtic de la Generalitat la col·locació de l'Stolz Pertein, la llamborda d'homenatge per Àngel Visa Orús, abrerenc, que va ser deportat al camp nazi de Mauthausen el 3 d'abril del 1941 i va ser alliberat el 6 de maig del 1945, al lloc on va viure el número 6 del carrer Major d'Abrera. Per més informació, podeu escoltar el podcast del programa de Ràdio Abrera a Abrera sí que hi ha res del mes de maig a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat, on podreu sentir la conversa amb Juan Manuel Calvo Gascón, president de l'Associació Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes de nazisme a Espanya.
0: Abrera Informació, Medi Ambient.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, el dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals en els barris d'Abrera. Per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva segons una planificació establerta per barris amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació va començar al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny i tot seguit els equips es van traslladar a les carpes del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada és previst dur-les a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, els treballs estan previstos pels dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel, les actuacions es realitzaran els dies 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes que creixen residualment a les voreres i calçades, i amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs se puguin ocasionar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: A l'estiu, el risc d'incendi forestal és elevat. Des de l'Ajuntament d'Abrera us recordem tot allò que hem de tenir en compte per tal d'evitar incendis. No s'han de llançar burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Tampoc petards ni focs d'artifici en zones forestals, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en les urbanitzacions envoltades per bosc. No es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades, que han de ser d'obra i amb mataguspires. Les cremes de residus al jardí estan prohibides. Cal portar-los a l'abocador o triturar-los i en faran compost. Tampoc no s'han de deixar mai escombraries ni deixalles al bosc. Cal eliminar les branques que toquin a la façana i allunyar de la casa les reserves de llenya i tenir a punt eines bàsiques contra incendis com ara mànegues i destrals i alguna reserva d'aigua. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials i recordeu, si necessiteu ajuda durant l'emergència o detecteu una columna de fum, truqueu al 112. Podeu consultar tots aquests consells al web municipal abrera.cat. A Abrera, cuidem el nostre entorn i extremem les precaucions per evitar incendis forestals.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
4: A chatarrero del amor.
5: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
4: Chatarrero del amor.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Aquest estiu, anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. També a l'estiu, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acabat la seva declaració davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, després de més de 3 hores, durant les quals només ha respost les preguntes de la seva defensa i del jutge. En la declaració ha negat haver exercit cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. La Fiscalia i l'acusació del PP han demanat com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences quinzenals. Està acusat, recordem, de presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig pel rescat i de contraban i delicte fiscal per les joies del seu despatx. I també en política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control del Congrés.
3: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
2: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I la Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat demanar una reforma del Codi Penal per endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc i grans plantacions o tràfic de marihuana. També ha avalat per unanimitat una proposta que condemna els darrers tiroteigs i reclama més contundència policial i judicial. I els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat un operatiu contra una xarxa dedicada a la importació i distribució de productes falsificats. A Salou s'han detingut almenys 10 persones i s'ha intervingut abundant material falsificat. L'actuació s'ha desenvolupat sense incidents i la investigació continua oberta. I Metges de Catalunya ha advertit que intensificarà les protestes després de l'estiu si el govern no respon a les seves demandes. Durant una nova jornada de vaga, el sindicat ha reclamat un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral i ha assegurat que està disposat a augmentar la pressió fins a dificultar el funcionament del sistema sanitari. Es tracta de la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Per Sant Pere, festa a Abrera del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la festa major d'Abrera amb més força que mai. Des de l'Ajuntament d'Abrera ja s'han presentat els cartells de la festa major d'enguany i felicitant les guanyadores del certamen. Noa García López ha estat la guanyadora del cartell de la Festa Major i Júlia Vizcaíno Santiago del cartell de la Festa Major Jove. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, han fet entrega dels xecs de 300 euros i 100 euros respectivament a les dues guanyadores en un acte celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera aquest dimarts 16 de juny a la tarda. Enguany s'ha preparat una festa per a tothom amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir amb família, amb amistats i amb tot el veïnat, amb música, cultura, tradició, espectacle, classe, esport i molta diversió. Els carrers i places d'Abrera s'ompliran d'activitats i moltes novetats amb el concert de Miqui Núñez, la festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el tercer talent show jove i la fira artística jove amb activitats infantils i familiars, propostes per a la gent gran i les tradicions que donen vida a la festa major d'Abrera, els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porro electrònic o el patrimoni cultural d'Abrera. I aconsegueix el teu domàs de festa major per decorar els balcons en la festa més esperada de l'any. Podràs recollir-ho aquest diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova fins a exhaurir existències. I per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer el dijous dijous 25 de juny de 6 a 8 de la tarda retransmetrem en directe un programa especial de festa major davant dels estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de les entitats Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns tothom podrà emportar-se un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Ja podeu consultar el programa de la festa major d'Abrera al web municipal abrera.cat i properament també el rebreu a les cases i el trobareu a les dependències municipals.
0: Abrera Informació. Turisme.
4: Abrera participa en la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat amb les parades imprescindibles. La regidora de promoció de la vila de l'Ajuntament d'Abrera, Maite Novell, ha assistit a la presentació de la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, una proposta impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat, que convida a descobrir el nostre municipi i la resta de la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible, a través del transport públic. L'acte va tenir lloc a l'espai de la via mètrica de Ferrocarrils a Martorell el divendres 12 de juny passat. Sota el lema 10 parades, 10 experiències, la campanya proposa recórrer la comarca estació a estació per descobrir un territori sorprenent i accessible a través dels 10 municipis protagonistes: Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Sant Esteve Sarrovires, Abrera i Olesa de Montserrat. La iniciativa convida a conèixer el patrimoni cultural, la natura, la gastronomia, les fires i festes i els espais singulars de la comarca a través d'aquests 10 municipis de la línia Llobregat-Anoia. La iniciativa posa en valor els principals atractius turístics del territori i convida a recórrer el Baix Llobregat parada a parada per viure diverses experiències apropant a la ciutadania i a les persones visitants un territori viu amb una oferta pensada per gaudir durant tot l'any. A Abrera, la campanya convida la ciutadania a fer parada per descobrir diferents elements patrimonials i naturals. Les parades imprescindibles d'Abrera són els 7 balcons de Montserrat, el Pou de Glaç de Margarit al Torrent Gran, els safareigs públics, l'església de Sant Pere, el jaciment de les trinxeres de la Guerra Civil del Bosc de Sant Miquel i l'eix del riu Llobregat. També inclou informació dels restaurants d'Abrera i d'esdeveniments festius, com la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera i l'Abrera Street Food. El projecte Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta és fruit de la col·laboració entre el Consorci de Turisme i Ferrocarrils de la Generalitat, una aliança que neix amb la voluntat de potenciar i promoure conjuntament els valors que comparteixen amb dues entitats: la sostenibilitat, la proximitat, el respecte pel medi ambient, la promoció del patrimoni cultural i natural i la generació d'experiències turístiques de qualitat. Podeu consultar totes les parades imprescindibles a través del web turismebaixllobregat.com.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
5: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalant el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Música i informació. Ràdio Abrera.
7: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. La ràdio que t'escolta.
7: Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
5: Però on ho veus, tot això?
4: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
5: No.
4: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
5: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
6: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
7: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
8: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
9: I sigues part de la solució.
8: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
9: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
8: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
9: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
8: I sigues part de la solució.
7: Ajuntament d'Abrera.
6: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
3: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
4: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.

Ràdio Obrera, la informació més propera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acabat la seva declaració davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, després de més de 3 hores, durant les quals només ha respost les preguntes de la seva defensa i del jutge. En la declaració ha negat haver exercit cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. La Fiscalia i l'acusació del PP han demanat com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences quinzenals. Està acusat de presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig pel rescat i de contraban i delicte fiscal de les joies del seu despatx. I el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit en la sessió de control avui al Congrés. L'escoltem.
3: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente, con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
2: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i PP que les demanaven, i ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. La Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat demanar una reforma de Codi Penal per endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc i grans plantacions o tràfic de marihuana. També ha avalat per unanimitat una proposta que condemna els darrers tiroteig i reclama més contundència policial i judicial. En aquest sentit, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat un operatiu contra una xarxa dedicada a la importació i distribució de productes falsificats. A Salou s'han detingut almenys 10 persones i s'ha intervingut abundant material falsificat. L'actuació s'ha desenvolupat sense incidents i la investigació continua oberta. I Metges de Catalunya ha advertit que intensificarà les protestes després de l'estiu si el govern no respon les seves demandes. Durant una nova jornada de vaga, el sindicat ha reclamat un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral i ha assegurat que està disposat a augmentar la pressió fins a dificultar el funcionament del sistema sanitari.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol Hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:45, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el Pavelló Municipal d'Esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de les 7 de la tarda fins a 2 quarts de 9 del vespre, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la Coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 2:15 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exaurir existències.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a les 10 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica Abrera amb temps de guerra 1936-1939 amb sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera.
4: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de Festa Major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra Festa Major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de Festa Major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra Festa Major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: A l'estiu el risc d'incendi forestal és elevat. Des de l'Ajuntament d'Abrera us recordem tot allò que hem de tenir en compte per tal d'evitar incendis. No s'han de llançar borilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Tampoc petards ni focs d'artifici en zones forestals, ni en terrenys agrícoles, ni sobretot en les urbanitzacions envoltades per bosc. No es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades, que han de ser d'obra i amb mataguspires. Les cremes de residus al jardí estan prohibides. Cal portar-los a l'abocador o triturar-los i en faran compost. Tampoc no s'han de deixar mai escombraries ni deixalles al bosc. Cal eliminar les branques que toquin a la façana i allunyar de la casa les reserves de llenya i tenir a punt eines bàsiques contra incendis com ara mànegues i destrals i alguna reserva d'aigua. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials i recordeu, si necessiteu ajuda durant l'emergència o detecteu una columna de fum, truqueu al 112. Podeu consultar tots aquests consells al web municipal abrera.cat. A Abrera, cuidem el nostre entorn i extremem les precaucions per evitar incendis forestals.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
4: Que vaig al cotxe? Ràdio Abrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Abrera. Que practico esport? Ràdio Abrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Abrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Abrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. Zapatero ha defensat la seva innocència davant del jutge i ha negat haver actuat de mediador a canvi de comissions. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores davant de l'Audiència Nacional pel cas de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha estat motiu d'atenció avui entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
2: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: I el Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita de diferents associacions afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. I Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta i mantindrà la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga aquest matí ha estat del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el sindicat. I el Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'estiu. Avui dimecres s'ha presentat el cartell que inclou actuacions de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero i Son de l'Havana. La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes d'aquest festival. 4 concerts, com us deien, que tindran lloc entre el 17 de juliol i el proper 21 d'agost. I acabem amb els esports. Leo Messi meravella el món una vegada més. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols a l'estrena de l'Argentina. La Copa del Món triomf per 3-0 davant d'Algèria amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys seguint fent coses molt especials.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha participat una edició més en l'acte d'homenatge i ofrena floral a les persones del Baix Llobregat deportades als camps de concentració nazis. La regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, ha assistit recentment a l'acte d'homenatge als 102 deportats del Baix Llobregat als camps de concentració nazis enguany en el 81è aniversari dels fets. Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, es vella per la preservació i divulgació en la memòria històrica i democràtica del municipi. La història dels deportats als camps de concentració i extermini nazi és un dels episodis més foscos de la nostra història recent i mereix ser recordada i divulgada a la ciutadania, especialment a les noves generacions, per evitar que mai més i enlloc del món es repeteixin aquests crims contra la humanitat, tal com ha explicat la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
5: És un acte de memòria, reconeixement i compromís amb els valors democràtics que ens recorda la necessitat de mantenir viu el record d'aquelles persones que van patir i la barbària del nazisme. A Abrera comptem amb un cas documentat, el de l'Àngel Bisaurús, veí del nostre municipi que va ser deportat al camp de concentració de Mauthausen. Avui recordem el seu nom i la seva història perquè representen una memòria viva. Recordem que els supervivents i les víctimes ens interpel·len des del passat perquè defensem els drets humans en el present. Per tant, la memòria no és només passat, és també present i futur. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica continuarem treballant per preservar, investigar i difondre la memòria històrica i democràtica del nostre municipi, així com de la resta de la comarca. A més, la tasca educativa i de sensibilització amb els i les joves és molt important. Ells i elles són els que haurien de preservar els valors de la democràcia, els drets humans i les llibertats col·lectives. Per això és imprescindible que coneguin el que va passar, que en comprenguin les conseqüències i que esdevinguin transmissors. Només des del coneixement i la memòria i el compromís podrem garantir que horrors com els que van viure als camps de concentració nazis no es tornin a repetir. Amb la mirada posada en el futur, reafirmem avui el nostre compromís amb el principi de mai més.
4: En el ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera del 27 de maig de 2021 es va aprovar la proposta de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica de sol·licitar al Memorial Democràtic de la Generalitat la col·locació de l'Stolperstein, la llamborda d'homenatge per Àngel Visa Orús, abrerenc, que va ser deportat al camp nazi de Mauthausen el 3 d'abril del 1941 i va ser alliberat el 6 de maig del 1945, al lloc on va viure el número 6 del carrer Major d'Abrera. Per més informació podeu escoltar el podcast del programa de Ràdio Abrera a Abrera sí que hi ha res del mes de maig a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat, on podreu sentir la conversa amb Juan Manuel Calvo Gascón, president de l'Associació Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes de nazisme a Espanya.
0: Abrera Informació, Medi Ambient.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, el dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals en els barris d'Abrera. Per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva segons una planificació establerta per barris amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació va començar al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny i tot seguit els equips es van traslladar a les Carpes del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada és previst dur-les a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, els treballs estan previstos pels dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran els dies 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes que creixen residualment a les voreres i calçades, i amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Hey, yeah.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
5: D'una a quatre de la tarda t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment, Ràdio Abrera.

cos aterra com un robatori. La següent escena és passar-nos el Covid.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
5: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional i ha defensat la seva innocència. Zapatero més un comunicat en què lamenta que se l'acusi de greus delictes que defensa no haver comès i assegura que ho defensarà en plena confiança. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu les coses que diuen d'ell, i els hi demana confiança assegurant que no els decebrà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Dos sectors que ens porten a estar més alerta pel que fa al risc d'incendi. En el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
3: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com deia, ara n'estem entrant amb una, fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà, per tant un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia de Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
2: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos, i ha demanat prudència a la població.
1: El comitè científic que assessora el govern espanyol en la gestió del brot de pesta porcina africana alerta que cap de les principals mesures de control de la malaltia s'ha aplicat fins al moment amb tota la intensitat desitjable. En un informe publicat aquest juny, els experts reconeixen l'esforç realitzat a les administracions, però consideren necessari reforçar sobretot les actuacions de vigilància. I no deixem aquestes dates perquè els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport del Prat han convocat 6 jornades de vaga de 24 hores els dies 20, 23, 27 i 28 de juny i també el 4 i el 5 de juliol.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Amb l'objectiu de millorar la gestió i el control del subministrament d'aigua al municipi, des del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera es procedirà aquesta setmana, del dilluns 15 al divendres 19 de juny, al muntatge de comptadors de telelectura en els habitatges del barri de Can Amat. Per aquest motiu, es podran produir talls puntuals en el subministrament d'aigua entre les 9 del matí i la 1 del migdia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquestes actuacions puguin ocasionar. La iniciativa forma part d'un pla integral de modernització de la infraestructura hidràulica orientat a garantir un servei més segur, eficient i sostenible per a la ciutadania.
0: Abrera Informació, gent gran.
4: La gent gran d'Abrera ha estat protagonista aquest cap de setmana. Dissabte 13 de juny hem gaudit de l'espectacle musical del grup de teatre del Casal de la Gent Gran a la Sala Municipal, mentre que diumenge, dia 14, el Pavelló Municipal d'Esports ha acollit el tradicional sopar d'estiu de la gent gran organitzat per l'Associació de la Gent Gran d'Abrera, amb el suport de l'Ajuntament. I aquest dijous 18 de juny, de 6:45 a 9:15, tindrà lloc la festa final dels tallers de la Gent Gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals.
0: Abrera Informació, patrimoni cultural i memòria històrica.
4: La Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera i la Regidoria de Patrimoni Cultural han celebrat la cloenda de la 12a edició del concurs per devorar llibres que fomenta l'hàbit lector entre els infants del municipi. Enguany, 43 nens i nenes han completat les 6 lectures del certamen, sumant un total de 260 llibres llegits, una xifra que demostra el seu esforç, compromís i amor per la lectura. La cloenda va tenir lloc a la Casa de Cultura d'Abrera el passat 10 de juny, amb un berenar compartit i l'espectacle de màgia Maja, Maja Xixarraixera, que va fer gaudir petits i grans i finalment es va celebrar el lliurament de premis i reconeixements als participants, posant el punt i final a una nova edició d'aquest concurs que promou la lectura d'una manera divertida i engrescadora.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Aquest diumenge 14 de juny, els carrers, places i racons del municipi s'han convertit en un gran taller d'art a l'aire lliure amb la celebració del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera. Un total de 24 artistes d'arreu del territori han capturat amb el seu talent diferents perspectives i essències d'Abrera en una jornada marcada per la creativitat, la inspiració i la participació. El jurament de premis ha tingut lloc a la Casa de Cultura i ha anat a càrrec de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, qui ha fet una valoració molt positiva del certamen.
5: Ya son 48 años. Abrera se ha vuelto a vestir de color. 24 pintores y pintoras de diferentes municipios han venido a dibujar en un lienzo su personal visión de Abrera, de sus calles y de su patrimonio. Felicidades a los ganadores. Y muchísimas gracias al resto por participar. Os esperamos el año que viene en la 49ª edición del concurso de pintura rápida de Abrera.
4: El primer premi, dotat de 800 euros, ha estat per Abelardo Florido, el segon premi, de 600 euros, per Josep Millàs, i el tercer premi, dotat de 400 euros, ha estat per Josep Plaja. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten els guanyadors i totes les persones participants per la qualitat de les obres presentades i per contribuir a fer créixer una de les activitats culturals amb més tradició del municipi. Les obres participants restaran exposades en la mostra del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera en el marc de la programació de la Festa Major del dijous 25 al dilluns 29 de juny en horari de 6:45 to 9:15 a la Casa de Cultura d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera.
4: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de Festa Major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra Festa Major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de Festa Major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra Festa Major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.

l'estiu el risc d'incendi forestal és elevat. Des de l'Ajuntament d'Abrera us recordem tot allò que hem de tenir en compte per tal d'evitar incendis. No s'han de llançar borilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Tampoc petards ni focs d'artifici en zones forestals, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en les urbanitzacions envoltades per bosc. No es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades, que han de ser d'obra i amb mataguspires. Les cremes de residus al jardí estan prohibides. Cal portar-los a l'abocador o triturar-los i en faran compost. Tampoc no s'han de deixar mai escombraries ni deixalles al bosc. Cal eliminar les branques que toquin a la façana i allunyar de la casa les reserves de llenya i tenir a punt eines bàsiques contra incendis com ara mànegues i destrals i alguna reserva d'aigua. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials i recordeu, si necessiteu ajuda durant l'emergència o detecteu una columna de fum, truqueu al

0: 112. Podeu consultar tots aquests consells al web municipal abrera.cat. A Abrera, cuidem el nostre entorn i extremem les precaucions per evitar incendis forestals.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
4: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.
1: Drums, please!

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi que afecta part de l'edifici de l'IRTA, Cerdanyola del Vallès. L'avís és de les 3 i 22 minuts. L'edifici ja està evacuat. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Cullell. Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs a aquesta hora 15 dotacions de bombers encara continuen treballant en aquestes tasques d'extinció, que això sí, ens han comentat que evolucionen favorablement. Hem de destacar que no hi ha persones ferides en aquest incendi i que els propis treballadors de la instal·lació s'haurien autoevacuat abans que no arribessin els bombers. En aquests moments es treballa en tres sectors de treball diferents. Primer, l'interior de l'edifici principal, després l'interior d'una de les naus adjacents que conté palla i que s'ha cremat completament, i finalment els bombers també estan treballant per evitar que les flames, que encara cremen, això sí, amb molta menys força, es propaguin a la vegetació del voltant. En aquests moments aquest incendi encara crema, però com hem comentat, les tasques sembla que evolucionen de forma favorable.
1: Moltíssimes gràcies, Josep. Doncs ja ho sentíem, estarem pendents a veure com evoluciona. Més qüestions. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes després de 20 anys de lluita. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 100.000 morts anuals al món. Escoltem la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
1: I més d'un centenar d'entitats socials i drets humans i de drets humans i més de 50 personalitats de la cultura i la comunicació han impulsat un manifest per donar suport a Roger Español, l'independentista que va perdre un ull per una bola de goma de la Policia Nacional l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. El manifest s'emmarca en la campanya més àmplia d'activitats i un concert al voltant del judici que serà el proper mes de setembre. I la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria Literatura Catalana. La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits, en aquest cas el Gremi de Llibreters.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Per Sant Pere, festa a Abrera del dijous 25 al dilluns 29 de juny. Torna la festa major d'Abrera amb més força que mai. Des de l'Ajuntament d'Abrera ja s'han presentat els cartells de la festa major d'enguany i felicitant les guanyadores del certamen. Noa García López ha estat la guanyadora del cartell de la Festa Major i Júlia Vizcaíno Santiago del cartell de la Festa Major Jove. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, han fet entrega dels xecs de 300 euros i 100 euros respectivament a les dues guanyadores en un acte celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera aquest dimarts 16 de juny a la tarda. Enguany s'ha preparat una festa per a tothom amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat, amb música, cultura, tradició, espectacle, classe, esport i molta diversió. Els carrers i places d'Abrera s'ompliran d'activitats i moltes novetats amb el concert de Miqui Núñez, la festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el tercer talent show jove i la fira artística jove amb activitats infantils i familiars, propostes per a la gent gran i les tradicions que donen vida a la festa major d'Abrera, els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic o el patrimoni cultural d'Abrera. I aconsegueix el teu domàs de festa major per decorar els balcons en la festa més esperada de l'any. Podràs recollir-ho aquest diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova fins a exhaurir existències. I per festa major, Ràdio Abrera surt al carrer el dijous dijous 25 de juny de 6 a 8 de la tarda retransmetrem en directe un programa especial de festa major davant dels estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de les entitats Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns tothom podrà emportar-se un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Ja podeu consultar el programa de la festa major d'Abrera al web municipal abrera.cat i properament també el rebreu a les cases i el trobareu a les dependències municipals.
0: Abrera Informació. Turisme.
4: Abrera participa en la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat amb les parades imprescindibles. La regidora de promoció de la vila de l'Ajuntament d'Abrera, Maite Novell, ha assistit a la presentació de la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, una proposta impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat que convida a descobrir el nostre municipi i la resta de la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible, a través del transport públic. L'acte va tenir lloc a l'espai de la via mètrica de Ferrocarrils a Martorell el divendres 12 de juny passat. Sota el lema 10 parades, 10 experiències, la campanya proposa recórrer la comarca estació a estació per descobrir un territori sorprenent i accessible a través dels 10 municipis protagonistes: Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Sant Esteve Sarrovires, Abrera i Olesa de Montserrat. La iniciativa convida a conèixer el patrimoni cultural, la natura, la gastronomia, les fires i festes i els espais singulars de la comarca a través d'aquests 10 municipis de la línia Llobregat-Anoia. L'iniciativa posa en valor els principals atractius turístics del territori i convida a recórrer el Baix Llobregat parada a parada per viure diverses experiències apropant a la ciutadania i a les persones visitants un territori viu amb una oferta pensada per gaudir durant tot l'any. A Abrera, la campanya convida la ciutadania a fer parada per descobrir diferents elements patrimonials i naturals. Les parades imprescindibles d'Abrera són els 7 balcons de Montserrat, el Pou de Glaç de Margarit al Torrent Gran, els safareigs públics, l'església de Sant Pere, el jaciment de les trinxeres de la Guerra Civil del Bosc de Sant Miquel i l'eix del riu Llobregat. També inclou informació dels restaurants d'Abrera i d'esdeveniments festius, com la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera i l'Abrera Street Food. El projecte Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta és fruit de la col·laboració entre el Consorci de Turisme i Ferrocarrils de la Generalitat, una aliança que neix amb la voluntat de potenciar i promoure conjuntament els valors que comparteixen amb dues entitats: la sostenibilitat, la proximitat, el respecte pel medi ambient, la promoció del patrimoni cultural i natural i la generació d'experiències turístiques de qualitat. Podeu consultar totes les parades imprescindibles a través del web turismebaixllobregat.com.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
5: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
3: Doncs vinga, que ja som dimecres i com cada dimecres aquesta, i estem un cop més encetant una nova edició del Music. Ai, que se me lengua la troba. Vinga, des d'ara i fins les 7 de la tarda, salutacions ben cordials de Jordi Bosquet. Comencem amb una producció de Bobby Orlando que va arrasar al 82, ho va petar tot. Era divine aquest Shoot You Shoot. Bon tema per començar. La meva música que et presento per tu tots els dimecres aquí a Ràdio Abrera.

0: Doncs una d'aquestes produccions musicals de Bobby Orlando, que també van funcionar a principi de la dècada dels 80. Aquesta en concret, producció per Divine, i aquest Shoot You Shoot.
1: El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
0: Vinga, més cosetes. Brandon Flowers, el líder i vocalista dels Killers, en solitari ens va presentar aquest Crossfire, que repassem tot just quan falta un minutet i arribarem a un quart de 6 de la tarda.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: Efe Aguilera, ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Abrera som cultura.
5: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
4: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
8: Vinga, caminant cap al punt de dos quarts, una mica de Beatles des del mític Revolver. Àlbum del 66 que incloïa aquest And You Can Sing, The Beatles.

0: Revolver del 66, que incloïa aquest And Your Birken 5, que m'has contat tot just aquí al Music.
1: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
0: Vinga, una miqueta d'Alaska i Dinarama amb el 12 polsadetes del Como pudiste hacerme esto a mí. Senzill que incloïa el Deseo Carnal, aquell mític i magnificat àlbum dels Alaska i Dinarama. Avançant al Music, amb Jordi Busquet.

0: Doncs va ser el primer senzill extret d'aquell de seu carnal dels Alaska Dinarama. Aquesta és la versió extended, que es va editar a través d'un 12 polzades, que realment sonava molt bé. Va, més cosetes.
1: El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
0: Ara en Bruno Mars, el més nou.

minutet per sobre allà de dos quarts de sis de la tarda, avançant el music d'avui dimecres a les portes ja de la Festa Major d'Abrera. Ja fa oloret estiu i del bo, eh? Va, més coses, als Gibson Brothers. Va rememorar l'any 80. De fet, aquest tema va ser el primer tema de l'any 80 que va sonar aquell any a la sala d'Abrera. El vaig posar jo mateix.

0: i aquest era el Don't Let Go, no vagis. Va, més coses. Ara, Leif Garrett. Aquest és el noi que totes les que tenien 15 anyets als anys 80 portaven enganxada la seva foto a la carpeta, eh? Un dels seus hits era aquest I Was Made for Dancing. Aquí el tenim, va.
1: El ritme dels dimecres amb Jordi Busquets.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?

0: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
0: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
0: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
0: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
2: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
2: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
3: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
6: Ens quedarem amb Al Stewart i el seu any del gat. The Year of the Cat, una altra de les clàssiques que van quedar per la posteritat, eh?

0: Doncs feia molt temps que no escoltava aquest tema. Segurament tu també, eh? Aquestes ràdios comercialotes no programen música d'aquesta ja, eh? Aquí al Music encara l'escoltaràs. The Year of the Cat era Al Stewart, una de les grans, grans, grans produccions de finals dels 70. Va una miqueta de breakdance que també va fer la seva, va anar fent via a meitat dels 80. Ens quedem amb els Break Machine i aquests Street Dance.
1: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquets.

Doncs l'època daurada del breakdance eren... Els street dance eren els... Sí, aquests, sí, ells mateixos. Després dels Break Machine ens quedem amb Cher Commissar. Anem a recordar una altra...

Arribem al punt de les 6 de la tarda, punt d'actualitzar notícies i informacions amb una clàssica de Christopher Cross. Aquest tenim l'original del Light Ride Wind, tantes vegades versionada.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Manlleu és el municipi català de més de 20.000 habitants amb més presència d'amiant per habitant. Segons el cens de la Generalitat, la ciutat acumula 669 cobertes amb fibrociment, amb més de 5.100 tones de material i una ràtio de 242 quilos per veí. La dada coincideix amb l'aprovació al Parlament de la nova llei per accelerar l'erradicació de l'amiant, un material prohibit des del 2001. Manlleu ja treballa per localitzar i retirar tot aquest material. Ens ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid.
2: A l'Ajuntament sí que ja tenim elaborat el cens de les nostres instal·lacions i, a més, el que s'està fent és que ens entren sol·licituds de títol privatiu que tenen doncs, el veí o que han detectat una instal·lació i que estan preocupades per si això pot generar doncs, problemes a nivell de salut. Llavors es fa la visita de l'inspector, es fa un informe i es fa el requeriment.
1: A tot Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb fibrociment. I 12è dia de vaga i avui convocat des de l'octubre per metges de Catalunya exigeixen la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El secretari general Xavier Leonard apel·la al president de la Generalitat.
3: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala, ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: I almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Man en diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com també Badalona. I els agents rurals estan testant un sistema d'intel·ligència artificial per controlar la població d'ossos al Pirineu. La proposta, encara en fase de desenvolupament, pretén que el sistema sigui capaç de reconèixer i individualitzar cada os directament a través de les imatges captades per les càmeres de fototramping distribuïdes pel Pirineu. L'objectiu és estalviar-se les mostres d'ADN per identificar l'individu a través dels patrons físics i també de les imatges. I el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'escala es adhereix al segon pla impuls del circ a Catalunya i programarà 5 espectacles de circ entre octubre i desembre. Després de l'èxit de Butaques de Primavera, Butaques de Tardor també comptarà amb 4 espectacles teatrals de primer nivell.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol Hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:15, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el Pavelló Municipal d'Esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de les 7 de la tarda fins a 2 quarts de 9 del vespre, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la Coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 2:15 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exhaurir existències.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a les 10 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica a Abrera amb temps de guerra 1936-1939 amb sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera.
4: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de Festa Major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra Festa Major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de Festa Major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra Festa Major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu.
6: Els dimecres a la tarda, la música... control.

0: 2 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Vinga, doncs hem actualitzat informacions i notícies amb la companya Anabel Gómez i els serveis informatius de la xarxa. Arrenquem segona hora del Music. Salutacions de Jordi Bosquet. Una miqueta de Culture Club i aquest Miss Me Blanc.
0: El ritme dels dimecres amb Jordi Bosquet.

Dance al Culture Club amb una de les clàssiques com és aquest Miss Me Blind. Així hem començat aquesta segona hora del Music Avui, així la continuem a ritme de Chains i Mr. Lourdes Bandrus posant per aquí una miqueta del seu tros de veu, eh? Bueno, de fet posava, eh? Aquest pobre home ja no està entre els mortals.

0: Vinga, que ja aviat tenim les holidays, eh? I... alguns ja definitives, eh? Eren els Chains amb la veu de Luther Vandross i aquest Holidays. Vinga, quatre consellers i tot seguit més music fins les 7 de la tarda.
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
3: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
4: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
5: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
6: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
0: Vinga, més cosetes. Aquests són els Company B i el seu Fascinated.

Cançons en els Company B. Aquest era el Fascinated, una altra de les perletes que m'ha rescatat aquí al Music, a l'edició del Music d'avui, que som dimecres. Vinga, ara First Choice. Aguanta, els cavallers, aguanta. Hold your horses.

0: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.
1: Vinga, ens quedem amb el canadenc Gino Sozio i una de les seves perletes, com és aquest Turn and Around. 2:15 de la tarda, avui que som dimecres. Segona horeta del Music amb Jordi Bosquet. Encara mitja horeta per davant per escoltar bona música.
0: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Bosquet.

Cry It Out, o aquest Turning Around que repassem tot just quan passen 3 minutets del punt de 2 quarts de 7 de la tarda, avançant el music amb Jordi Bosquetar, en Joan Bibiloni Band, i aquest és el Boogie. Que bo és això, eh? Que bo,

0: Babylon Bunny, aquest de Boogie.
1: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
0: Ara una mica de Jorge Santana. Sí, sí, Jorge, eh? Germanet del Carlos, que a meitat, principis meitat dels 80, ens va sorprendre amb aquest tema, Darling...

0: love you.
1: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquets.
0: Vinga, més cosetes a tot ritme. Estem aquesta tarda ja, els darrers 20 minuters que ens queden avui. En Just Tropicana, un invent que es van inventar aquí a Barcelona i que va funcionar prou bé, eh? June, Jane Remembers i aquest Welcome són, per exemple, uns exemples palpables de lo que va fer aquest home. Tot això editat des d'aquí, des de la nostra bar.

Vinga, més perletes d'aquestes que anem intercalant per aquí. Música de la meva vida que jo et presento i et poso perquè la gaudeixis com la gaudeixo jo.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
3: Doncs vinga, que m'ha exaurit les dues horetes del Music d'avui. Tornem al proper dimecres. Salutacions ben cordials de Jordi Bosquet. Amb el ritme de Madonna. Aquest directe apoteòsic. Music Inferno Live, Madonna. Salutacions cordials de Jordi Bosquet. Sigueu bons, que tingueu una bona setmana. La setmana que ve, edició especial del Music dintre de la Festa Major i la jornada de Portes Obertes a Brera serà el dijous a partir de les 6 de la tarda aquí a la porta de la ràdio. Estarem en directe. Que tingueu una bona setmana, una bona repetja i que vagi tot molt bé. All the time, all the time.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Controlat l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat d'Animal, IRTA Cressa, a Cerdanyola del Vallès. També s'ha estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior. Els bombers hi treballen encara amb 16 dotacions. L'avís s'ha rebut entre a les 3 i 22 minuts de la tarda. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat abans que arribessin els bombers. També ha estat evacuada la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma, que és a tocar. I els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat sobre la sessió de control del govern de la Generalitat que s'ha fet avui al Parlament. El president Salvador Illa ha tornat a defensar el president Pedro Sánchez. D'aquesta manera, hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández. Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats. Els escoltem.
2: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
3: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi a això.
1: I pel que fa al conflicte que enfronta mestres i docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Ribó, ha apostat avui per obrir un nou canal de comunicació.
4: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu, un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
1: I l'Ajuntament del Prat rebaixarà un 15% de mitjana la taxa municipal de recollida de residus pel 2026. La rebaixa és gràcies a la millora del reciclatge que ha suposat el desplegament dels contenidors intel·ligents culminada fa tot just un any i que justament amb aquestes millores ha permès reduir els costos del servei i bonificar aquest 40%. Una rebaixa que serà retroactiva des de l'1 de gener. I l'Església de la Pietat de Vic ja llueix el cambril dels Sants Màrtirs un cop completada la restauració de les pintures que el decoren per complet en aquest espai del fons del temple. Hi ha un dels exemples destacats de religió cívica de l'art barroc de Catalunya.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha participat una edició més en l'acte d'homenatge i ofrena floral a les persones del Baix Llobregat deportades als camps de concentració nazis. La regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, ha assistit recentment a l'acte d'homenatge als 102 deportats del Baix Llobregat als camps de concentració nazis enguany en el 81è aniversari dels fets. Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, es vella per la preservació i divulgació en la memòria històrica i democràtica del municipi. La història dels deportats als camps de concentració i extermini nazi és un dels episodis més foscos de la nostra història recent i mereix ser recordada i divulgada a la ciutadania, especialment a les noves generacions, per evitar que mai més i enlloc del món es repeteixin aquests crims contra la humanitat, tal com ha explicat la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
6: És un acte de memòria, reconeixement i compromís amb els valors democràtics que ens recorda la necessitat de mantenir viu el record d'aquelles persones que van patir i la barbària del nazisme. A Abrera comptem amb un cas documentat, el de l'Àngel Bisaurús, veí del nostre municipi que va ser deportat al camp de concentració de Mauthausen. Avui recordem el seu nom i la seva història perquè representen una memòria viva. Recordem que els supervivents i les víctimes ens interpel·len des del passat perquè defensem els drets humans en el present. Per tant, la memòria no és només passat, és també present i futur. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica continuarem treballant per preservar, investigar i difondre la memòria històrica i democràtica del nostre municipi, així com de la resta de la comarca. A més, la tasca educativa i de sensibilització amb els i les joves és molt important. Ells i elles són els que haurien de preservar els valors de la democràcia, els drets humans i les llibertats col·lectives. Per això és imprescindible que coneguin el que va passar, que en comprenguin les conseqüències i que esdevinguin transmissors. Només des del coneixement i la memòria i el compromís podrem garantir que horrors com els que van viure als camps de concentració nazis no es tornin a repetir. Amb la mirada posada en el futur, reafirmem avui el nostre compromís amb el principi de mai més.
5: En el ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera del 27 de maig de 2021 es va aprovar la proposta de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica de sol·licitar al Memorial Democràtic de la Generalitat la col·locació de l'Stolpertein, la llamborda d'homenatge per Àngel Visa Orús, abrerenc, que va ser deportat al camp nazi de Mauthausen el 3 d'abril del 1941 i va ser alliberat el 6 de maig del 1945, al lloc on va viure el número 6 del carrer Major d'Abrera. Per més informació podeu escoltar el podcast del programa de Ràdio Abrera a Abrera sí que hi ha res del mes de maig a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat, on podreu sentir la conversa amb Juan Manuel Calvo Gascón, president de l'Associació Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes de nazisme a Espanya.
0: Abrera Informació, Medi Ambient.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, el dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals en els barris d'Abrera. Per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva segons una planificació establerta per barris amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació va començar al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny i tot seguit els equips es van traslladar a les carpes del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada és previst dur-les a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, els treballs estan previstos pels dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran els dies 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes que creixen residualment a les voreres i calçades, i amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Big Friday on Air.
7: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más a reclato.
0: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air, a Radio Abrera, a Radio Abrera.
8: Muy buenas tardes y bienvenidos al último programa de la temporada de Big on Air. Soy Néstor Navarro y la semana que viene ya tenemos la fiesta mayor aquí y tenemos las vacaciones del programa, pero también nos escucharemos y nos veremos en los programas especiales de Radio Abrera en la... No digo nada más. Y esto es un resumen musical de lo que te vas a encontrar esta fiesta mayor de Abrera en toda la fiesta mayor. Porque tenemos concierto tributo a Queen, concierto tributo a La Oreja de Van Gogh, fiesta rockera, Neat and Blanc, la White Party. ¿Qué más tenemos? La noche millennial con Natalia de Operación Triunfo 1 de Vas a volverme loca, Besa mi piel, 100% y más sorpresas que están preparadas para esa noche. Y también tenemos a Iki Núñez el domingo por la tarde y la fiesta Estivo la Fresca y también la fiesta Jova, que este año la organizan 100% Jóvenes de Abrera. Una fiesta mayor que no te puedes perder. ¡Empezamos!

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils a Pallerols, a Talavera i Ribera d'Ondara per ordenar el confinament a la població d'aquests municipis de la Segarra per incendi forestal. Els bombers treballen amb 33 dotacions terrestres, 8 helicòpters bombarders, un helicòpter de comandament i 2 avions de vigilància, així com 150 efectius del cos. És un foc que crema camps de cereal sense segar, el flanc esquerre i la cua, i treballen amb maquinària pesant i extinció en marxa. Es fan descàrregues amb mitjans aeris al flanc dret amb pes, en aquest cas important pel vent que bufa de marinada. I la línia R2 Sud i els trens regionals del Sud circulen amb retards de més de mitja hora a causa d'una incidència a la infraestructura de l'estació de França a Barcelona. Segons ha informat Renfe, l'avís de l'incident s'ha produït cap a 6:45, un quart d'hora més tard, cap a les 7, s'ha registrat una altra incidència, en aquest cas a la línia R4. Aquesta es tracta d'una avaria en un tren de mercaderies al IRENFE que ha tingut lloc a l'estació de Castellbisbal. I el govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
2: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
1: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat una inversió de gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, el part i postpart en un mateix espai. Les obres d'aquesta zona han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció del naixement amb 11 sales d'atenció. I demà dijous comença el sonar a la Fira de la Gran Via de l'Hospitalet i la ciutat ja té preparat el corresponent dispositiu de seguretat. Enguany els concerts d'aquest festival de música electrònica se celebren íntegrament a la ciutat i això vol dir que molta gent passarà per aquest recinte firal. A l'edició anterior, el balanç policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Amb l'objectiu de millorar la gestió i el control del subministrament d'aigua al municipi, des del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera es procedirà aquesta setmana, del dilluns 15 al divendres 19 de juny, al muntatge de comptadors de telelectura en els habitatges del barri de Can Amat. Per aquest motiu, es podran produir talls puntuals en el subministrament d'aigua entre les 9 del matí i la 1 del migdia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquestes actuacions puguin ocasionar. La iniciativa forma part d'un pla integral de modernització de la infraestructura hidràulica orientat a garantir un servei més segur, eficient i sostenible per a la ciutadania.
0: Abrera Informació. Gent gran.
3: La gent gran d'Abrera ha estat protagonista aquest cap de setmana. Dissabte 13 de juny hem gaudit de l'espectacle musical del grup de teatre del Casal de la Gent Gran a la Sala Municipal, mentre que diumenge, dia 14, el Pavelló Municipal d'Esports ha acollit el tradicional sopar d'estiu de la gent gran organitzat per l'Associació de la Gent Gran d'Abrera, amb el suport de l'Ajuntament. I aquest dijous, 18 de juny, de 7:15 to 9:15, tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals.
0: Abrera Informació. Patrimoni Cultural i Memòria Històrica.
3: La Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera i la Regidoria de Patrimoni Cultural han celebrat la cloenda de la 12a edició del concurs per devorar llibres que fomenta l'hàbit lector entre els infants del municipi. Enguany, 43 nens i nenes han completat les 6 lectures del certamen, sumant un total de 260 llibres llegits, una xifra que demostra el seu esforç, compromís i amor per la lectura. La cloenda va tenir lloc a la Casa de Cultura d'Abrera el passat 10 de juny, amb un berenar compartit i l'espectacle de màgia Maja, Maja Xixarachera, que va fer gaudir petits i grans, i finalment es va celebrar el lliurament de premis i reconeixements als participants, posant el punt i final a una nova edició d'aquest concurs que promou la lectura d'una manera divertida i engrescadora.
0: Abrera Informació. Cultura.
3: Aquest diumenge 14 de juny, els carrers, places i racons del municipi s'han convertit en un gran taller d'art a l'aire lliure amb la celebració del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera. Un total de 24 artistes d'arreu del territori han capturat amb el seu talent diferents perspectives i essències d'Abrera en una jornada marcada per la creativitat, la inspiració i la participació. El lliurament de premis ha tingut lloc a la Casa de Cultura i ha anat a càrrec de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, qui ha fet una valoració molt positiva del certamen.
4: Ya son 48 años. Abrera se ha vuelto a vestir de color. 24 pintores y pintoras de diferentes municipios han venido a dibujar en un lienzo su personal visión de Abrera, de sus calles y de su patrimonio. Felicidades a los ganadores. Y muchísimas gracias al resto por participar. Os esperamos el año que viene en la 49ª edición del concurso de pintura rápida de Abrera.
3: El primer premi, dotat de 800 euros, ha estat per Abelardo Florido. El segon premi, de 600 euros, per Josep Millàs. I el tercer premi, dotat de 400 euros, ha estat per Josep Plaja. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten els guanyadors i totes les persones participants per la qualitat de les obres presentades i per contribuir a fer créixer una de les activitats culturals amb més tradició del municipi. Les obres participants restaran exposades en la mostra del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera en el marc de la programació de la Festa Major del dijous 25 al dilluns 29 de juny en horari de 6:45 to 9:15 a la Casa de Cultura d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera.
3: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de Festa Major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra Festa Major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de Festa Major, que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra Festa Major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, fórmula.cat. Quan el

Connecta't a Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no tens l'aplicació de Ràdio Obrera? I a què esperes? És gratis! Descarrega-la al teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.
1: I escoltar-te tu...

0: amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització, les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
5: Fórmula.cat. Només música. Només en català.

0: Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
2: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ballati.
1: 107.9. Els èxits. Els èxits.
2: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Som pendents de l'incendi a la Segarra. Protecció Civil ha ampliat el confinament pel foc de Talavera als nuclis de Briançó i els Hostalets, els dos de Ribera d'Ondara, que s'afegeixen als ja ordenats del mateix municipi de Ribera i de Pallerols, al nucli de Talavera. Es tracta d'un incendi que crema camps de cereals sense segar. S'ha demanat a la població que tanquin portes i finestres i no circulin. Els bombers han rebut l'avís a poc després d'un quart de set de la tarda. A hores d'ara i treballen 46 dotacions terrestres, 13 aèries i uns 206 bombers. El foc afecta una superfície aproximada de 30 hectàrees de terreny agrícola, segons les dades dels agents rurals. S'havia dit en un primer moment que s'havia talat la A2, però finalment està circulant entre Jorba i Cervera. I a les portes d'una onada de calor, precisament avui, hem sabut que treballa detectant 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida del 2025. Aquestes s'han traduït en sancions a prop de 170.000 euros. Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava un temporer que va morir l'agost passat al Carràs del Segrià en plena onada de calor. Per evitar que torni a passar, la Generalitat promou un protocol per evitar els efectes de calor. Escoltem Núria Gilgado, que és la directora general de Relacions Laborals.
4: S'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs, s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, doncs, garantir doncs, que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
3: I 10 plataformes d'usuaris de trens de Catalunya han denunciat la ineficàcia de les reunions setmanals que mantenen amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i altres membres del departament, que passa des de principis d'any. En un comunicat diuen que la interlocució s'ha degradat fortament amb el pas dels mesos i consideren que les trobades s'han convertit en espais on es repeteixen les mateixes queixes sense solucions. I l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrebada i assegura que el tornaria nedant al Marroc. Ha estat en una publicació a les xarxes socials en assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. I Tortosa acollirà el Vèrtebra Dansa, el festival de música de Robert Olivan, que arriba transformat del conegut del Tebre Dansa. La nova cita cultural tindrà lloc el 20 al 26 de juliol amb la mateixa essència formativa i d'espectacles.
2: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Sóc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7 a 7 a top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua, per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Locos. Avui hem començat realment potents amb Zeta, Zeta Top i La Grange. El seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o a Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta, Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day, Lou Reed, 1972. Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui, dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir mort agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia, i feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de mort agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu, com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema, Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que d'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en som més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega't-hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no en porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir "Aguanta fort". Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort.
1: Amb el cor de crom brillant.
0: I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom.
1: Aguanta fort.
0: Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidore Merí des del Solster Hotel 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent, desordena i arrasa.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
1: Oh, se está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla. Oh.

0: poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
1: Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
0: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia, a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentarà en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric. El programa no té pèrdua. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permetem que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
2: Toda una vida.
0: No te'n recordaries pas de la lletra?
2: Sí.
0: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
2: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
0: No, no, així no, cantada.
2: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
0: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
2: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens veníem molt i anàvem a tot arreu junts.
0: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
1: Me estaría contigo.
0: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Ribas Castro era Amar y vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia, en què treballes i amb què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: Ai, de lo que pudo haber sido y no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, el teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta al setembre amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe, desinteressadament, a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

Miquel Gomàs, Camilo Sesto, original de 1973 per la Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo als Tràfic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Tràfic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari de Jim Capaldi m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari. Iva.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns cocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Jim Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar, malauradament, al gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir, mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Som pendents de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Talavera, a la Segarra. Segons els bombers, continua actiu, però les tasques d'extinció evolucionen favorablement. Dos terços del flanc dret i del flanc esquerre estan estabilitzats. Protecció Civil ha confinat els nuclis de Briançó i els Hostalets, els dos de Ribera d'Ondara, que s'afegeixen als ja ordenats del municipi de Ribera i de Pallerols al nucli de Talavera. Es tracta d'un incendi que crema camps de cereals sense a segar d'unes 30 hectàrees segons els agents rurals en dades provisionals. Els bombers han rebut l'avís poc després d'un quart de set. Hores d'ara hi treballen 60 dotacions terrestres, 12 aèries i uns 213 bombers. I recordem que aquesta tarda hi ha hagut un altre incendi que ha afectat les instal·lacions al Centre de Recerca IRTA Cressa de la Universitat Autònoma a Cerdanyola. El personal que havia a l'edifici s'ha autoevacuat i també la Facultat de Veterinària, que és a tocar. La preocupació dels bombers han estat les flames que han saltat al paller i han provocat una gran columna de fum. Es desconeixen les causes, tot i que el Departament d'Agricultura i l'IRTA han confirmat que el laboratori de màxima seguretat no ha quedat afectat i que s'ha evacuat seguint tots els protocols. I el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com l'Hospitalet o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions fins a 100.000 euros si no es retira. Escoltem l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà.
2: Només serà possible si va acompanyada de recursos econòmics, uns recursos econòmics que són necessaris. Molts ajuntaments, comunitats de propietaris, empreses i particulars hauran d'afrontar actuacions costoses i, per tant, és imprescindible que s'habiliten línies d'ajut suficients per a facilitar el procés.
1: I la Comissió d'Igualtat ha aprovat el dictamen de la proposició de llei orgànica impulsada pel PSOE per modificar el Codi Penal i tipificar com a delicte les denominades teràpies de conversió. L'objectiu és sancionar penalment les pràctiques dirigides a modificar o reprimir l'orientació sexual o la identitat o l'expressió de gènere de les persones LGTBI. La iniciativa ha tirat endavant, això sí, amb els vots en contra del PP i Vox, i continuarà ara la seva tramitació parlamentària pendent del seu debat i votació properament al ple del Congrés. És tot. Molt bona nit.
0: Notícies en xarxa. Música i informació.

0: baby tonight.
1: Aquest programa i qui us parla diu això: ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Abrera 107.9, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa i, com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz i que al blog hi trobareu l'enllaç. I avui farem un programa dedicat a les produccions independents de gent d'aquí i d'allà, i sí, perquè podrem escoltar un disc que tot just acaba de sortir el 12 de juny, i aquest és el de la formació ubicada a Lille, França, i liderada pel pianista Luis Galferán, formació anomenada Hasard Noir i disc L'Adversaire. Seguirem amb el darrer treball del saxofonista José Luis Santa Cruz i disc Nostalgic Evolution, per acabar amb una formació a tot jazz rock ubicada al País Basc de Donostia, anomenada Dimbi Damba i disc La Sai Presarik Gabe. I avui amb un microconte de Carme de la Fuente. I començarem amb Hasard Noir i el disc L'Adversaire. No tinc dades de l'enregistrament, que hi farem. I sí que el trio inicial és Luis Galferán, piano i composicions, Víctor Lai, contrabaix, Xavier Pernet, bateria, i en Baptiste Orchol, flauta, saxo, tenor i soprano. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del grup, Hasard Noir. I ves per on, que aquest disc és força tranquil·let pel que fa als tempos dels temes, car dels 9 que hi ha, 4 són la mar de delicats, amb algunes diferències. Així doncs tenim el preciós tema Plipperson, força delicat, amb en Baptiste al saxo soprano i un molt bonic solo de Galferán al piano. El tema Invencible té aquest tarannà també, tot i que amb un puntet més de tempo, i ara amb el saxo tenor de Baptiste. I Bleu Rêve té un marcatge al canto de la caixa, tot i que a tempo lent, que el diferencia dels dos primers per més incisiu, i de nou amb el saxo tenor. També és així Spirale de Monica, i ara amb el saxo soprano fent la melodia. I sí que la Xut té un tarannà més vital, amb una bonica intro de Galferán al piano i ja la melodia duet d'ell i el saxo de Baptiste i improvisació del líder al piano. I els començarem escoltant en els temes més vitals, tot i la seva delicadesa, i per això ara mateix amb l'anomenat La Xut de Luis Galferán.

I sí que el tema ha començat dolçament amb el piano de Luis, sí, i també amb la melodia duet amb ell i el saxo tenor de Baptiste, i ja amb la magnífica improvisació de Luis al piano i una base rítmica marcada per la gestió a la bateria de Pernet i la de Lai al contrabaix. Solo bonic i rítmic com n'és el tema. I ves per on que Baptiste ha fet un solo de traca i mocador, ara però amb el saxo soprano. I de nou melodia preciosa, duet d'ells dos i final, molt maco, ideal i bonic tema per començar-los a escoltar. I dades d'aquest projecte les podreu llegir al blog si no m'escolteu a mi. I els escoltarem en dos d'aquests temes seguits ja comentats, Desert i Sur le Fil, de Luis Galcerán.

I quin canvi rítmic en aquest primer desert de Luis, com deia abans, marcat per la mà esquerra del pianista i seguint-li el contrabaix, i de nou Baptiste fent parts de la melodia amb el saxo tenor, unes ziga-zagues amunt i avall increïbles. I com el contrabaix de l'Ai segueix amb el motiu principal, mentre saxo i piano van fent de les seves, car no es pot dir que hagin improvisat, no. I si ho han fet, ha estat com una mena d'impro col·lectiva de tots dos. El cert, però, és que en els moments més sublims tots s'han enlairat emocionalment, saxo, tenor, piano, contrabaix i bateria, arribant a una mena de clímax impactant i ja recuperar el motiu principal i recurrent i acabar el tema de cop. I amb el segon tema, Sur le Fil, ja d'entrada hem constatat un canvi de sonoritat i ritme evident, i quin so ara el de la flauta de Baptiste, que bonica la melodia feta per ell en un tema on ells dos n'han estat els únics protagonistes, car ja ben aviat Luis s'ha esplaiat la mar de bé executant un solo molt delicat i bonic, ell a piano sol. I després, quins moments més macos amb el solo de la flauta de Baptiste, quina bellesa d'interpretació i so. I és clar que mentre ell volava vers les altures, Luis l'ha acompanyat amb els acords al piano. Magnífics els dos temes que acabem d'escoltar, Desert i Sur le Fil. I més dades d'aquest projecte les podeu llegir al blog. I no deixaré de dir-vos que entreu als webs de Fresh Sound Records, Quadrant Produccions, Temps Record, Yucali Music, Club del Disco, Seda Jazz Record, Origin Records, Underpool i Raval Jazz, etc., enllaços que trobareu al blog. I sí que l'adversari és potent pel marcatge al canto de la caixa de Pernet, el bateria, tot i mantenir-se el tempo dintre d'uns marges força tranquil·lets. Doncs ja els acabarem d'escoltar en aquest tema, el tema que titula el disc, L'adversari, de Luis Galceran.

0: I tot i que no és el tema més viu, sí que és el més potent pel marcatge del bateria per net i també per la profunditat del so del contrabaix, a veure que amb els acords del piano de Luis. I quins moments amb notes llargues i so reverberat el del saxo tenor i acords repetitius del piano de Luis, uns acords a moda de motiu principal que ella ha executat una bona part del tema, en les As i en la B o el pont del tema. Notes llargues i so lànguid del saxo tenor que dona al tema una dimensió afegida, la dimensió estratosfèrica. I sí que la melodia segueix aquest tarannà rítmic i repetitiu durant tot el tema. No he albirat els moments clau on els músics improvisen, car m'ha semblat un tema col·lectiu i no tan personal per a lluïment dels solistes. Tal és la idiosincràsia d'aquesta formació, els Azar Noir. Tot i això, sí que Baptista ha fet un curtet solo. Magnífic tema per ja deixar-los d'escoltar, car ara canviaran les tornes, les músiques, els ritmes amb el José Luis Santa Cruz i els seus, o sigui que felicitats, nois, Luis Galcerán, Víctor Lai, Xavier Pernet i Baptista Orchol. I després d'aquestes magnífiques músiques, sembla un bon moment per escoltar el microconte de Carme de la Fuente.
1: Van tancar els ulls i van deixar que l'adversaire governés la sala. El jazz de Azar Noir tenia aquest magnetisme dels abismes, una síncopa que esquiva els records. El fum del club dibuixava siluetes que ningú s'atrevia a mirar de prop. Al fons de l'escenari, en Lluís va prémer la primera nota. No era un acord qualsevol, era un desafiament. Des de la penombra de la barra, una ombra idèntica a ell va aixecar el got, brindant en silenci. Llavors va entendre que el contrincant mai no havia estat el destí, sinó el mirall. I el saxo d'en Baptiste va començar a sagnar.
0: Gràcies, Carme, per sempre acaronar-nos amb la teva dolça musicalitat, la del programa. I segueixo amb més música produïda de manera independent amb el difícil que això representa. I serà el darrer disc de José Luis Santa Cruz, Nostalgic Evolution, enregistrat per Miguel Fernández al Teatro de Ciudad Quesada el 17 d'abril de 2026, amb José Luis Santa Cruz, saxo, soprano i composicions, Pierre León, saxo, tenor, Marcos Aguilar, saxos, baríton i soprano, Quique Vidal, teclat, i SP Baix, que no sabem qui és, i Miguel Ángel Orenjo, bateria. Hi ha arranjaments de José Luis Santa Cruz i també de Steve Gadd i Max Sunyer, produït per Miguel Fernández i José Luis Santa Cruz. I aquest és un treball intens per qüestions filosòfiques i psicològiques, alhora que també per la intensitat de les només quatre composicions, a moda de suite, crec que en podríem dir, i jo diria que l'ha publicat en vinil per com estan distribuïts els temes, dos semblen a la cara A i dos a la cara B. Coincideix que tres dels temes són llargs, arribant al que més als 15 minuts i pico, mentre que n'hi ha un de curtet d'uns 5 minutets. I sí que un dels temes llargs va a un tempo força delicat, i aquesta és la composició Tasmania amb un so magnífic del saxo tenor de León. Els altres tres ja són més vitals, havent-hi diversitat entre ells, pel que fa a ritmes i tempos, i per això el Jaco Blues està molt marcat per la bateria d'Orenjo, tot i el tempo medium, car no va així la melodia, duet del soprano de Santa Cruz i tenor de León, ells dos aparellant-se una bona estona, a base de la melodia doblant el tempo, i ja la primera improvisació del líder, el soprano, i amb més marcatge rítmic, i tenim el tema més llarg de més de 15 minuts i anomenat Sweet Honestly, un tema amb breaks inclosos, com quan apareix el baríton i posterior solo del saxo tenor i tempo més tranquil·let en aquell moment. I sí que el més vital és també el més curtet, Changes, que ves per on és un rhythm changes, que per això José Luis sempre ha admirat i estimat a Sonny Rollins i darrerament el va plorar de manera literal molt més que nosaltres, que també el vam plorar. Que el cel siguis, Sonny. I només els escoltarem en aquest magnífic tema, Jaco Blues,

I déu-n'hi-do de canvi musical que hem fet, oi? El tempo, però, s'ha mantingut més o menys en el mèdium, una formació més contundent, tot i no haver-ho demostrat gaire, car amb el baix elèctric les músiques tenen aquest plus de power afegit per aquest instrument, i el tema ha acabat de cop. I amb la melodia amb la qual l'han començat, a duet de saxos, el tenor de León i el soprano del líder, José Luis. I sí que el tema té unes evolucions complexes i diverses, car quan te l'escoltes et sembla que ja estan a punt d'improvisar, però no, segueixen en una altra part d'aquest Jaco Blues. I després de més de 2 minuts i mig fent melodies diverses, José Luis ha començat la seva inversemblant improvisació amb el saxo soprano. I quin so més maco que li extreu, fins i tot en el registre agut, i quins moments en el pont o la ve del tema més intensos, més potents, una part del tema que ens ha recordat a un tema del qual en tenim la melodia guardada al cap, però no el títol, que sol passar. Moments magnífics també de Vidal al teclat, amb acords preciosistes i so estratosfèric, alhora que mà dreta lleugera i gràcil. Moments de trio de la base rítmica. I ves que de nou motiu principal i melodia principal, la qual ens ha acompanyat en el rerefons del tema, break, delicat, i so controlat de saxo, tenor i baix. I és clar que León ens ha deixat clavats a la cadira per la majestuositat del seu so i improvisació que ens ha fet el saxo tenor. I sempre, sempre baix i bateria dient-li tranquil, nen, que estem aquí. Quan ho feia el José Luis també li deien el mateix, tranquil, nen, que estem aquí. Llenguatge a tot jazz, el d'ell, el del José Luis, el de tots ells, tot i que hi ha també la fusió brutal tema del líder, i que maco és el canvi tonal en el pont o la ve del tema d'aquest magnífic Jaco Blues, ideal tema per començar-los a escoltar. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Discordian Records, Munjun Records, Awan Records, A.M.A. Records, Notami Jazz, Dodi Chilune, aquestes quatre darreres italianes, Segell Microscopi, The Changes Music, Crew Record, aquestes quatre catalanes. Enllaços que trobareu al blog, Discordian Records també és catalana. I nosaltres ja encarem al final del programa d'avui amb el darrer projecte a tot jazz rock, amb tota la fusió que s'inventà el bo de Miles Davis en aquells magnífics finals anys dels 60 i primers dels 70 amb la formació Dimbi Damba i disc Lasai Presarik Gabe, que vol dir tranquil, sense pressa. Enregistrat als estudis Tomatxa el 2025 i 2025 per ells mateixos. I aquí tenim a José Ra Lorenzo, guitarra i teclats, i Manol Lorenzo, baix, amb la col·laboració d'Ivon Irijo a saxos i Iñaki Alberro violoncel. Tots els temes són de Dimbi Damba, produït per ells mateixos. Això és un col·lectiu, sí senyor. I sí que la majoria dels temes tenen força trampera, sí, n'hi ha però un parell que van força delicats. I el que més, l'anomenat Slow and Martial, que tot i els copets al canto de la caixa, la seva sonoritat és força agradable, com també el seu tarannà amb el so delicat de la guitarra de José Ra. Un pèl més vital és One for Elder, amb una melodia un tant entremaliada a la ve del tema i més popular en les as. Un altre tema mantingut de tempo i ritme és Alabada Badu, iniciat per l'esotèrica guitarra de José Ra i ja el solo al baix d'Imanol i més incisives interpretacions de tots ells, ara amb el saxo d'Irijoa i posterior i brutal solo del guitarrista. I sorprenent és pel ritme i melodies el Mundutik Kaleratua amb el violoncel d'Alberro. A partir d'ara, la resta dels temes ja van amb una bona trempera i a tot fang, a tota fusió, però els començarem escoltant en un dels temes més tranquil·lets, l'anomenat Alabadu Badu, de Dimbi Damba.

I sí que hem fet una passa endavant pel que fa al context musical, sí. I ja us he avisat que aquesta formació ha volgut fer en aquest, el seu tercer compacte, un treball amb els aires del jazz-rock, els aires de la fusió més electrificada. Aquí va tot elèctric, menys la bateria, o potser també, vés a saber. I sí que el tema l'han repassat una bona estona per ja aparèixer el so de jazz-rock, el de la guitarra de Joserra. I quin tros de solo que ens ha fet més impressionant per tècnica emprada sense utilitzar massa recursos d'efectes. I després uns buits compassos compartint improvisacions amb el bateria Garcia, la guitarra de Joserra i el baix d'Imanol, que ves per on va ser ell qui em va enviar aquest disc. Gràcies, Imanol. Moments intensos per ja aparèixer de nou la melodia del tema i anar-lo acabant d'una manera força maca, tot i la contundència de la bateria de Garcia, ideal tema per començar-los a escoltar que les coses canviaran força. Però ja els acabarem d'escoltar i nosaltres el programa d'avui amb aquest potent tema Ushuer Exean Bisi, de Dimbidamba.

I quin final més brutal d'aquest darrer tema, i també de cop i amb l'ai al cor. Ens han deixat tema iniciat ja amb la qüestió rítmica a tot drap, amb el motiu principal fet pel baix elèctric de l'Imanol, i més motius d'ell per de sota, mentre Josserra ha desenvolupat el seu brutal i curtet moment solista, la cosa però s'ha enlairat de potències i energies en un moment solista a càrrec del saxo, per ja aparèixer de nou el so estratosfèric de la guitarra de Josserra, ara sí fent un brutal i més llarg solo. Espaterrant solo, esclar. Break i moments solistes a càrrec del saxo tenor d'Irijó, el qual de nou ha tornat a brillar amb intensitat sonora i creativa. De nou uns moments potents i més vitals amb la guitarra i el saxo, per ja aparèixer la calma en el solo dimanera del baix elèctric. Moments que s'han anat estirant per insistències dels de la base rítmica, sobretot baix i bateria, per ja acabar aquest brutal tema de cop. Ideal per ja deixar-los escoltar i nosaltres acabar el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi, o sigui que felicitats, nois. Josserra Lorenzo, guitarra i teclats, i Manol Lorenzo, baix, Roge García, bateria, amb la col·laboració d'Ivonne Irijoa, saxos. Segons ell, saxo alt, però a mi m'ha semblat que el saxo tenor l'hem escoltat en algun tema, i si no, és que ha estat modificat electrònicament. I també ha col·laborat Iñaki Alberro al violoncel. Doncs ara sí, ho deixem aquí, gràcies per ser-hi, aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, espero, i seleccionant les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, Club de Nit en el Jazz de cadascú.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts per gaudir dels ritmes llatins.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en la Habana.

0: A l'estiu el risc d'incendi forestal és elevat. Des de l'Ajuntament d'Abrera us recordem tot allò que hem de tenir en compte per tal d'evitar incendis. No s'han de llançar burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Tampoc petards ni focs d'artifici en zones forestals, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en les urbanitzacions envoltades per bosc. No es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades, que han de ser d'obra i amb mataguspires. Les cremes de residus al jardí estan prohibides. Cal portar-los a l'abocador o triturar-los i en faran compost. Tampoc no s'han de deixar mai escombraries ni deixalles al bosc. Cal eliminar les branques que toquin a la façana i allunyar de la casa les reserves de llenya i tenir a punt eines bàsiques contra incendis, com ara mànegues i destrals i alguna reserva d'aigua. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials i recordeu, si necessiteu ajuda durant l'emergència o detecteu una columna de fum, truqueu al 112. Podeu consultar tots aquests consells al web municipal abrera.cat. A Abrera, cuidem el nostre entorn i extremem les precaucions per evitar incendis forestals.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
4: Son mi corazón.
5: Hora 23.
6: Te lo dije, niña.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
5: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
6: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
4: Les nits s'omplen de música. Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu. Allà!

només enveja és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets imprescindible.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
2: Ràdio Abrera non-stop. Stop, stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: Pa'qui un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: l'estiu el risc d'incendi forestal és elevat. Des de l'Ajuntament d'Abrera us recordem tot allò que hem de tenir en compte per tal d'evitar incendis. No s'han de llançar burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Tampoc petards ni focs d'artifici en zones forestals, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en les urbanitzacions envoltades per bosc. No es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades, que han de ser d'obra i amb mataguspires. Les cremes de residus al jardí estan prohibides. Cal portar-los a l'abocador o triturar-los i en faran compost. Tampoc no s'han de deixar mai escombraries ni deixalles al bosc. Cal eliminar les branques que toquin a la façana i allunyar de la casa les reserves de llenya i tenir a punt eines bàsiques contra incendis com ara mànegues i destrals i alguna reserva d'aigua. En situació d'emergència seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials i recordeu, si necessiteu ajuda durant l'emergència o detecteu una columna de fum, truqueu al 112. Podeu consultar tots aquests consells al web municipal abrera.cat. A Abrera, cuidem el nostre entorn i extremem les precaucions per evitar incendis forestals.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència. Omplim el buit de la nit.
4: Omplim el buit de la nit.
3: Ràdio Abrera. Només bona música.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir, no pots dormir.
0: Treballes en el torn de nit?
1: En el torn de nit.
0: No trobes cap sèrie que t'enganxi?
1: També a la nit.
0: Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: Y me pregunto si pudiera ser.
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.